àyíndé araba ń bèrè o ọlásùnkànmí màṣá. Ìbáyọ̀ Màdí àgbà ọmọ ojúṣàgbọ́lá ọgọ́jì níjẹ̀bú òde àyíndé ọlásùnkànmí.